you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Conecta't al Ter.
1: Connect. Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: calçotada.
1: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
2: Feel good music.
3: This is Jelly Rolling.
4: This is Noah Kahn.
5: This is Justin Timberlake.
1: Fins 7 FM.

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés...
1: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Manuel Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèries davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
0: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
3: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit, petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
3: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: consiguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: indiscutiblement el número 1 d'aquesta setmana aquí a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM, és per aquesta bona proposta que ens porten Shakira i Burna Boy. És aquest Darai Dai. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026 i és també la cançó que us acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana i amb la qual Les Més Virals es despedeix d'aquesta temporada i us desitja a totes i a tots un molt bon estiu.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun que altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 d'Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25, a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu, direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
2: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: preparats pel més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts, 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendiorós assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb V-baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. On acudirem, que Jordi Givert?
9: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
10: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80ena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellué, bon dia.
12: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
13: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
12: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cada cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
4: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
14: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
2: Notícies en xarxa.
1: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
15: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
16: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
18: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
17: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
5: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
17: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
19: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
0: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
20: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
1: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
4: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
21: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
4: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
1: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
6: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
7: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
6: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
1: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
1: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció... Però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
24: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 Ateneus que estan federats.
1: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
27: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
28: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
27: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'alè hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Esper Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
3: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
27: L'Iguada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els Blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
13: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una Marieta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, cal encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts, 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cos renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
1: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
13: A Badalona, les entitats impulsores de la declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
4: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça la xarxa local de refugis climàtics municipals.
1: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
15: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
14: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
2: Notícies en xarxa.
1: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
19: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
20: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitajes.
21: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
18: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
22: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
1: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
0: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
5: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
6: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
0: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
1: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bonpastor.
1: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre. Residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
1: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
24: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
23: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són el

0: o si no són iguals o molt similars.
1: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
3: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
4: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'alè hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Iñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
5: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
3: El Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
6: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
7: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
3: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
2: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa Fons del grup. Han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat al PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
3: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I són pendents. A Veneçuela augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1.000. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7...

0: bitch.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 4.
1: Són les 4. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el pla Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
4: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
3: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera per cobrir el tram afectat. S'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
2: Notícies en xarxa.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
2: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballant l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.

0: saber què passa.
1: Ràdio Manlleu, la ràdio del Ter.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Atenció, apuja el volum. Està a punt de sonar el número 1 de la setmana a les més virals.

0: Indiscutiblement, el número 1 d'aquesta setmana aquí a Ràdio Manlleu, el 107 de l'FM, és per aquesta bona proposta que ens porten Shakira i Burna Boy. És aquest Darai Dai. És la banda sonora oficial del Mundial de Futbol 2026 i és també la cançó que us acompanyarà al llarg de tota aquesta setmana i amb la qual Les Més Virals es despedeix d'aquesta temporada i us desitja a totes i a tots un molt bon estiu.
1: Els dissabtes connecta amb la música. De 11 a 12 del matí a Ràdio Manlleu, Ràdio Taradell i Ràdio Castellterçol, l'Ester Torrents et presenta
2: Les Més Virals.
1: Descobreix les cançons que més sonen i que estan marcant tendència.
2: Les Més Virals.
1: Totes les novetats del moment a
2: Les Més Virals.
1: Una llista quilòmetre zero amb algun altre èxit internacional.
2: Les Més Virals.
1: Des de casa, a la feina, comprant, fent esport, de relax, allà on siguis, els dissabtes connecta amb la teva ràdio i escolta
2: Les Més Virals.

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre

0: natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de Cambres de Comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
1: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
0: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu que té afectacions a l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
2: Notícies en xarxa.

0: Son siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dijous 25 de juny del 2026 i tal dia com avui de fa 65 anys, l'any 1961, es va inaugurar la nova seu central de la Caixa Comarcal de Manlleu a la plaça Fra Bernadí. A les noves instal·lacions hi havia una sala d'actes, aules i la biblioteca municipal.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que el Teatre Municipal de Manlleu acollirà aquest dissabte, 27 de juny, la 40a edició del Festival Flamenco de Manlleu, una cita especial que enguany coincideix amb la celebració dels 40 anys de la Feña Flamenca de Manlleu. L'espectacle començarà a 6:45 de la tarda i reunirà artistes destacats del panorama del flamenc. El públic podrà gaudir de les actuacions dels cantaors Bernardo Miranda i Ángel Márquez, acompanyats del guitarrista David Caro i Álvaro Márquez. El festival oferirà una tarda dedicada al cante, al toque i al baile, amb una proposta que combina artistes professionals i talent local. L'esdeveniment també comptarà amb la participació de grups de ball de la penya flamenca, Azar, Raíces i Tacón i Baile. Les diferents actuacions mostren el treball artístic i formatiu

0: que l'entitat desenvolupa al llarg de l'any i que ha convertit la penya en un referent cultural de la comarca. L'acte serà presentat pel col·laborador d'aquesta casa, Antonio López, i comptarà amb el suport de diverses institucions i entitats col·laboradores. Les entrades ja es poden adquirir al local social de la penya flamenca. I canviem de tema perquè Manlleu serà present a la novena cimera juvenil antirumors i la segona cimera èpic, que tindrà lloc des del 25 al 28 de juny a Castelló de la Plana. La trobada reunirà una vuitantena de joves entre 14 i 25 anys procedents de 12 territoris de l'estat espanyol. L'objectiu de la cimera és fomentar la convivència, la participació juvenil i el pensament crític. Durant aquests dies, els participants treballaran eines per prevenir la discriminació i impulsar la participació democràtica i promoure accions de sensibilització social. Els joves també participaran en tallers sobre comunicació, disseny de campanyes, d'incidències, creació d'iniciatives antirumors, amb la voluntat d'oferir una xarxa juvenil i afavorir l'intercanvi d'experiències entre territoris. La programació inclourà activitats vinculades al projecte europeu EPIC, una iniciativa centrada en la participació juvenil i el diàleg directe amb els representants polítics locals. I com sempre us comentem, la farmàcia de guàrdia de demà, divendres 26 de juny, que serà Lluís Arrossell al carrer Montseny 71. Fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
1: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Esteu escoltant Opectiva. Durant mitja hora cada setmana expliquem les accions i projectes que desenvolupem des de l'OPE Manlleu i ho fem acompanyats d'empreses, professionals i persones usuàries dels nostres serveis. Ens podeu escoltar cada dijous a les 7 i 5 de la tarda, just després de l'Infopodcast, a Ràdio Manlleu, sintonitzant el 107 de l'FM o en línia a radiomanlleu.cat. Un cop a més el programa estarà disponible a Spotify i a l'apartat de podcast del web de Ràdio Manlleu, des d'on podeu reproduir i compartir els programes antics. Ens trobareu a les xarxes socials amb el perfil OP Manlleu, a Twitter, Facebook, Instagram i LinkedIn, i també a les xarxes socials del Ter.net i de Ràdio Manlleu. Avui, últim programa de la temporada, començarem, com sempre, repassant ofertes de treball amb l'equip d'OPE Feina. A continuació, parlarem del Tech Hub i d'una jornada sobre intel·ligència artificial adreçada a les empreses. Us parlen Sergi Calle, el control tècnic, i tenim l'Arnau Casals. Aquí comença el programa número 268 d'OPE Activa.

0: Fem ara un repàs d'algunes de les ofertes de treball que es gestionen des del servei d'OPEfeina. Podeu trobar totes les ofertes a través del web manlleu.cat i també a les xarxes socials de l'OPE. Ho acompanya la Sílvia Joventeny. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tenim 7 ofertes, em sembla.
1: Correcte,
0: però sí. Dir que les hem agrupat una mica temàticament. Tu mateixa, començo. Busqueu la primera, busqueu una tasca d'ajudant de cambrer o de cambrera dins del programa Integral Plus.
1: Correcte.
0: I sembla que ara vindran algunes semblants.
1: Exacte, sí, tenim unes 4 de l'àmbit de la restauració. La primera, com deia en Sergi, és un ajudant de cambrer o cambrera. És de l'Integral Plus, això significa que ha de ser alguna persona de major de 45 anys o de 30 a 44 en situació d'atur, a 40 hores setmanals, i les tasques són les pròpies d'un cambrer. Prendre nota, netejar taules, etc. Llavors, el mateix establiment també d'aquí Manlleu demana una ajudanta de cuina, també a poder ser de l'Integral Plus, i és una cuina oberta i important, i llavors és això, recepció de matèries primeres i ajudar a la cuina. Llavors, seguint amb el paquet aquest de la temàtica de restauració, tenim un altre ajudant de cuina, també de l'Integral Plus, en aquest cas a Vic. L'horari és de dimecres a divendres de 8 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges de 9 a 5, i llavors això, ajudant de cuina.
0: Molt bé.
1: Llavors, una cuinera o cuiner per residència, en aquest cas a l'Esquirol, inicialment és una oferta per cobrir les vacances amb possibilitat d'incorporació a la plantilla de forma fixa. Els horaris són rotatius, matins, tardes i caps de setmana, això, seran canviants.
0: Molt bé.
1: I llavors ara sí que canviem
0: tanquem aquest bloc.
1: Correcte.
0: I tenim altres ofertes, per exemple, busqueu una persona per fer tasques d'ajudant de perruqueria.
1: Exacte, sí. Una perruqueria d'aquí a Manlleu busca un ajudant de perruqueria de dimarts a divendres de 9 a 1 i de 4 a 7 i dissabtes de 8 a 3. Bàsicament, tallar, rentar, tenyir i ondular cabells, assessorar sobre la cura dels cabells i els productes, donar cites, cobrar serveis, netejar la zona de treball, i es valorarà experiència prèvia, però que, bueno, que l'empresa farà formació.
0: Molt bé. La següent, busqueu una persona per fer tasques d'operari o operària de magatzem.
1: Correcte, aquesta... Perdó, aquesta oferta és a Sant Vicenç de Torelló. És una mitja jornada per treballar a un magatzem i de les tasques, bàsicament, càrrega i descàrrega de productes amb carretó elevador.
0: Molt bé, i per últim, aquí hem posat el títol més complicat, mecànic o mecànica de manteniment industrial.
1: Correcte, també és del programa Integral Plus, com recordem això, majors de 45 anys o de 30 a 44 en situació d'atur, i bàsicament es busquen mecànics i reparadors d'equips elèctrics i ajustar, regular i reparar components elèctrics d'aparells de maquinària industrial, sobretot el sector càrnic. Llavors, instal·lar, provar, connectar la maquinària, i el lloc de treball és Osona i puntualment a la Garrotxa.
0: Molt bé. Recordem les vies de contacte per aquelles persones que estiguin interessades en alguna d'aquestes ofertes i també les empreses que tinguin necessitat de personal.
1: Doncs ens poden escriure a opfeina@manlleu.cat o trucar al telèfon 93 851 50 22, o bé consultar les ofertes que estan penjades a la web a manlleu.cat/op.
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: I ara m'acompanya a l'estudi l'Alba Mañosas, tècnica del tècnica de desenvolupament al Tech Hub, del programa Treball als Barris.
1: Sí,
0: ho he dit bé, contra tot. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Contra tot pronòstic ho he dit més o menys bé, m'he callat una mica. I Pilar Rourell, tècnica de l'Open Empresa.
2: Hola, bona tarda.
0: Tens un títol més senzill.
2: Sí.
0: Amb l'experiència, guanya. Avui volem parlar d'empresa, volem parlar del Tech Hub. Després parlarem una mica del Tech Hub, que és un projecte que m'ha anat sonant diverses vegades, però em sembla que mai l'havíem explicat allò a poc a poc. Però abans, relacionat amb els projectes del Tech Hub, volem parlar d'una jornada, una formació, no és una formació, ara ho explicareu bé, una jornada que tindrà lloc el proper 2 de juliol, relacionada amb intel·ligència artificial i adreçada a empreses, i per tant volem fer començar per aquí, fent ressò d'això, animant les empreses a participar-hi, i després anirem desenvolupant altres projectes. Ara expliqueu-ho bé.
2: Com que és d'empreses, va, començo jo i l'Alba em corregirà si indica alguna.
0: I com que és de tech, ho explicaré.
2: Sí, exacte. Bueno, bàsicament, el dia 2 de juliol hem programat una jornada que es farà a l'Auditori Roca del Museu del Ter, de 9 a 11, i es titula, que li hem posat com a nom, les aplicacions pràctiques de la IA als reptes industrials de les pimes. Bueno, bàsicament és dins l'agenda d'innovació del Tech Hub, i aquesta idea va sorgir arran d'una de les reunions del Manlleu Activa, que hi ha una persona que té contacte amb la Universitat d'UPC i ens va comentar el tema de que estaria bé col·laborar conjuntament, perquè em sembla que es diu InLabFIP UPC, oi?
1: Sí,
2: Alba?
1: Correcte. Sí.
2: Bueno, que aquesta són gent de carrera de la carrera d'informàtica, val? I l'UPC el que fa és, té convenis amb molts dels estudiants a partir de tercer de carrera, no només d'informàtica, sinó d'altres àmbits, per desenvolupar reptes que puguin proposar les empreses, val? Ens va semblar molt interessant, i bàsicament en aquesta jornada l'objectiu és apropar la intel·ligència artificial i la innovació tecnològica a les petites i mitjanes empreses, perquè bàsicament moltes vegades quan es parla d'intel·ligència artificial tothom s'imagina més la gran empresa, i en canvi en petita empresa, autònoms, etc., sembla que no estigui tan lligat, no? I bàsicament, a mesura que la gent, com que s'han d'inscriure les empreses que hi vulguin participar, la jornada, les aplicacions pràctiques de la IA seran en base a l'activitat de l'empresa que assistiran. Vale?
0: O sigui, una mica feta mida.
1: Es farà
2: exacte,
1: una mica mida, sí.
2: Sí. O sigui, serà una sessió pràctica per conèixer casos reals d'aplicació de la intel·ligència artificial amb l'activitat de les empreses que vinguin. Val? Llavors està molt bé perquè és una col·laboració, vol mostrar que la col·laboració amb la universitat i l'accés a la innovació tecnològica també estan a base de la petita empresa, i llavors també en projectes i inversions que siguin assumibles. A part, també els de l'UPC, si hi ha alguna de les empreses que li vol proposar un repte, llavors ho traslladarien als estudiants, i és també, si es necessita inversió, també fan cerca de possibles subvencions o ajudes per ajudar en aquestes empreses a implementar aquesta tecnologia, diguem. No? Vull dir que
0: és una proposta interessant.
2: Ens va semblar molt interessant per això.
1: Sí, sí. És una manera de poder-se apropar a aquest món de la IA, que sembla, com deia la Pilar, no? Tant d'empreses com molt més grans, i aterrar-ho a la realitat de les pimes, no? I de veure que és una cosa que està arribant, que ens hi hem de començar a acostumar i que ha de començar a ressonar, perquè i ens hi hem de començar a apropar, encara que sigui d'aquesta manera, no? amb propostes de reptes per començar-hi, no? I fer-ho com més a prop.
0: I bueno, em sembla interessant aquest format que dieu, que no és no és una formació o una conferència, no? Que a vegades és, va, hem d'anar cap aquí, cap allà, sinó una mica aquesta manera d'aquest diàleg, no? En plan, què podeu necessitar, o que us pot servir, o com us ho plantegeu, que penso que pot ser més interessant, més, això, al final, fet a mida, o una mica més personalitzat per les necessitats de les empreses.
2: Sí, perquè moltes vegades quan parles d'IA sembla que tothom s'imagina el ChatGPT o altres coses, de que per coses d'escriure sí, però per coses de tecnologia, de producció, etc., no cal la IA. I també entenc que aquesta gent, si hi ha empreses que es dediquin a la producció, també buscaran casos pràctics.
0: No, i també hi ha empreses molt grans, ja deuen tenir com un departament
2: tecnològic, de recerca, i d'investigació,
0: o una línia de cap on tiren, sí. En canvi, una petita i mitjana empresa, cada una és una realitat diferent, i pot, això, no?, pot ajudar la IA en passos concrets, o no sé. Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, pot ser la manera de veure aplicacions que hi ha, que no sabem, i que estem en el desconeixement, de poder-ho veure, no?
0: Mm-hmm. Sí. I després també aquesta col·laboració amb la Universitat Politécnica de Catalunya, amb aquest format que dieu, no? Anem tots aquí a obrir portes, no? A obrir temes i mirem, sí, com els resolem.
2: Sí, sí. Mm-hmm. I esperem que s'apunti forces empreses, ja en tenim, però de totes maneres està encara... Ja ho fem al Museu del Ter perquè ja hi ha més capacitat, perquè ens agradaria poder-lo omplir. Mm. I llavors, si es volen inscriure's a la pàgina web del Tech Hub, que, corregeixem, sí, és manlleu.cat/TechHub.
1: Correcte.
2: I Tech Hub, escrit amb TECHHUB. Ho dic perquè...
0: Si voleu més fàcil, que... també a manlleu.cat/UP.
2: Vale, també. Ho sento, però és que a mi comencen. Hi ha l'UPC, gent aquesta és InLab, FabLab. Nosaltres el Tech Hub, i dic que cada vegada anem sentint sigles i costa lab, més de pronunciar. Sí, i lab, clar, és que costa. Clar, costa.
1: Igual, bueno, per resumir-ho, a la web de l'OPE trobarem l'enllaç també.
2: Això, exacte.
0: De les xarxes. Recordem això, sí, el 2 de juliol, que és un...
2: De 9 a 11 al Museu del Ter.
0: Un dijous, és el dijous de juliol, de 9 a 11. Que diem jornada, però al final és com una sessió...
1: Sí, una
0: compacta,
1: mostra, casos pràctics...
0: Vull dir que no és una matinal, vull dir que no estem demanant a la gent que vingui del matí allà a parlar.
1: No, són un parell d'horetes i pensem que poden ser molt... de treure-hi molt de suc, sí.
2: Sí, home, si veiem que hi ha molt d'interès i algunes empreses ens diuen, ostres, nosaltres ens agradaria aplicacions pràctiques, una altra cosa, igual ens podem plantejar de fer-ne una altra de jornada, vull dir que estem oberts.
0: Molt bé. Doncs això... Recordeu, manlleu.cat/OPE, xarxes de l'OPE, manlleu.cat/TechHub, que també està bé que ho coneguem, Tech, com, en anglès, el que seria, no? TechHub. Parlem una mica del TechHub, que és quin projecte és, com funciona, on s'ubica, on s'ubicarà aquestes realitats, són totes incògnites, però sí una mica quins projectes esteu desenvolupant, a qui s'adreça, La resposta ràpida és a tothom, sí, no? Tot i que no és ben bé així, sí, però una mica què feu?
1: Sí, però enllaçant-ho, sí, és un projecte transversal que vol agafar, doncs això, ciutadania en general, empresa, emprenedoria, indústria i educació, és a dir, molt transversal. I el que és ara mateix és un espai d'innovació, aprenentatge i desenvolupament tecnològic que s'ha concebut, s'ha imaginat per impulsar doncs, la transformació digital de teixit empresarial i de ciutadania. És un espai que físicament ara mateix està ubicat al centre educatiu de la Salle Manlleu, amb el que actualment hi ha un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per poder dinamitzar tot el Tech Hub, i es concep ara mateix també com una agenda d'innovació, no? Des d'on es disparen, es promouen els diferents projectes que es van desenvolupant. Aleshores, actualment hi ha uns col·laboradors i assessors del Tech Hub, amb els que, a través d'aquesta aliança públic-privada que s'ha consolidat, no? amb aquesta idea de dinamitzar-ho a partir d'aquí, són tot un equip d'experts, d'empreses d'aquí, de territori, que doncs, a partir d'aquí es poden desenvolupar diferents serveis que apunta el Tech Hub, no? I una mica des d'aquí és des d'on es poden anar articulant els diferents projectes. A nivell de...
0: Si no m'equivoco, això, eh? O sigui, s'adreça serveis que pot venir una empresa, o pot venir un particular, o pot venir un centre, uh-huh. Ho dic bé?
1: Sí, ho dius bé. Sí.
0: No, per això sí. Que pot venir i necessito un producte, necessito un servei, o tinc un... Això, trobem una lògica d'abans, no? Potser em faria falta una cosa que no sabem bé què és,
2: no? Un prototip.
0: Es llença un repte d'alguna cosa que, sí. que es pot desenvolupar.
1: Sí, per aterrar una mica, i podem-nos imaginar que això a vegades costa una mica, amb això de què és el Tech Hub.
0: Bueno,
1: a
0: veure, tot,
1: anem
0: no?
1: a posar-hi una mica d'aterratge. Projectes que s'estan duent a terme. A nivell de ciutadania i també d'empreses, hi ha el que serien com les visites guiades, no? Les visites guiades al Tech Hub és una manera, doncs, clara i accessible per poder entendre quin és el paper de les tecnologies 4.0, les aplicacions reals en diferents sectors i possibilitats pràctiques per a la ciutadania. Llavors, en aquestes visites hi ha una experiència, doncs, més teòrica on en un primer lloc s'explica què és el que hi ha en el Tech Hub, què és el que poden oferir aquestes tecnologies, i després es fa una experiència com més pràctica, més immersiva, en el que es planteja un repte i a partir del repte s'han de donar solucions, no? I llavors els grups que hi participen donen solucions a aquest repte a un nivell, doncs, molt d'idea, imaginar, llançar diferents propostes fins a finalment fer un prototip a nivell de dibuix, que en alguns dels casos, aquestes visites guiades, el que hem fet ha sigut que alumnes de la Salle acabin modelant i imprimint aquests dissenys.
0: En 3D,
1: no?
0: o través dels eines que teniu, una impressió 3D o altres màquines que fan altres coses.
1: Correcte.
0: Parlo com la meva iaia.
1: Aquests trastos, no?
0: Sí.
1: Doncs, bueno, és una de les experiències que es pot viure en el Tech Hub, no? A nivell de... I això s'ha doncs, fet amb diferents grups d'alumnes de formacions d'aquí de l'OPE, o entitats externes, com va ser la Fundació Sant Tomàs, que van venir un any, van venir uns professionals per conèixer què era el Tech Hub i els hi vam explicar, i l'any següent, que ha sigut aquest darrer, han vingut amb un grup d'alumnes de la formació de manipulat, d'eina, I llavors allà va ser xulo perquè van plantejar que un utillatge que necessitarien imaginar que els facilités en el seu dia a dia seria algo que els ajudés a tallar cables, no? Aleshores, des d'un dels assessors que tenim aquí al Tech Hub va fer un disseny d'un possible tallador de cables que els pogués facilitar aquesta acció. I a la Salle, els alumnes i professors van modelar-ho per poder-ho després imprimir, i finalment doncs, l'han pogut tenir i fer servir en el taller i els hi està donant molt bon resultat. No? Uh-huh. Llavors, això ajuda a veure què és el Tech Hub, no? O què pot oferir el Tech Hub, que són doncs, això, no? Utillatges potser que no tenim a mà o que no estan creats, però que els necessitem d'una manera en concret i doncs podem obtenir el resultat d'això, no? Doncs, resoldre aquest repte a través de materialitzar-ho amb un utillatge. No?
0: I també interessant, perdona, també el tema d'aquest procés. Uh-huh. Que no és a dir, no, és que no, el que necessito, no és un lloc per venir a demanar peces a mida, sinó és un lloc on venir a investigar, a treballar, no? Una cosa com compartida, entenc. No?
1: Sí. Sí.
2: I bueno, anava a dir que per les empreses també possibilita una prova, una provatura de veure si aquella eina realment funciona o no abans de, igual, provar-la amb un altre material que no sigui el plàstic o altre. Vull dir que és una manera de reducció de costos, també.
1: Sí,
2: perquè
1: correcte.
2: Si no funciona, han fet la prova i llavors veuen per on falla i poden, això que dèieu, no?, d'anar acabant modelant i fabricant la peça a mida. Vull dir que sí, és molt interessant. Mm-hmm.
1: Exacte, sí, també serviria com... També ofereix aquest servei de prototipatge per a empreses, no? Si alguna empresa, emprenedor, vol doncs fer un testeig d'una eina o d'un utillatge que vol provar, doncs el Tech Hub s'ofereix en aquest sentit, no?
0: Molt bé.
2: Sí, jo també anava a dir que, bueno, també hi ha una carta de serveis que ofereix el Tech Hub. I també amb alguna de les visites que havíem fet abans, perquè ara ha canviat una mica, això vam començar l'any 2021, crec. Uh-huh. Havíem anat a fer visites a empreses de producció i aquest expert va detectar amb un dels processos que podia fabricar una eina feta a mida per reduir temps de... I, per tant, perquè les empreses, el temps també és diners, no? I, per tant, els hi va fabricar una mida, una eina que feia que els treballadors reduïssin en temps el treball en sèrie que feien i bueno, els hi va agradar molt. Vull dir que això també... No sé si ara es fa d'anar a visitar les empreses que ho demanen o no, o directament van al Tech Hub, allà a la Salle, no ho sé.
1: Sí, no, es dirigirien al Tech Hub i a partir d'aquí ho vehicularíem a la Salle o amb els experts que fos pertinent en funció de la demanda, no? Llavors, així, altres projectes que s'estan movent, no?, i que poden ajudar a veure què és el Tech Hub, què fa el Tech Hub a nivell de ciutadania. Fa poquet vam explicar que hi ha l'Espai Jove Fabricaire, que és ara a l'estiu, que d'aquí molt poquet engegarà. I és un casal que, per joves de 12 a 17 anys, que permetrà fer una introducció al món fabricaire o al món maker, no?, altrament dit, per treballar tot aquest tipus de tecnologies.
0: Aquestes tecnologies que això que et permet des de zero, no?, la idea aquesta de crear a través de diferents formats i eines i materials, construir coses, no?
1: Aquesta
0: filosofia. Si diu maker, jo crec que no ha acabat de trobar aquí un fabricaire, és una bona traducció.
1: És una bona traducció,
0: tot i que la gent
1: entén
0: el maker, no? Aquest serà aquest taller que feu, o no, un casal d'estiu, eh?
1: És un casal d'estiu, sí.
0: Molt bé.
2: I també crec que heu fet coses amb professionals, amb formadors, amb professors...
1: Sí, es va fer una formació per...
2: empreses de sociosanitàries o...
1: Sí, el sociosanitari ha sigut una altra de les visites guiades que hem vehiculat, que també molt interessant, objectes que van ajudar a poder, doncs, un utillatge per poder agafar millor la cullera per persones que tenien dificultat en fer la pinça i que els ajudava a poder-se tornar a ser autònoms amb el tema del menjar, no? I són utillatges que es van imprimir al Tech Hub i que es van portar a través dels alumnes que estaven fent el sociosanitari, es van poder portar amb els usuaris que estaven fent les pràctiques i que estaven treballant. I és una altra manera d'aterrar, no?, coses que pot fer el Tech Hub.
0: De fet, el web del Tech Hub, bueno, tenim un minut, podem recordar alguna coseta més, però no tenim gaire més temps, però sí, el web del Tech Hub hi ha un apartat, no?, que hi ha totes aquestes experiències i també tots els projectes o serveis o línies que desenvolupa.
1: Sí, la web del Tech Hub, que seria manlleu.cat/techhub, amb aquestes dos H's. I sí, allà hi ha tots els diferents projectes que s'estan movent, o alguns d'ells, i es pot veure i tocar una mica més de prop el que hi ha.
0: Molt bé. Una cosa més que vulgueu afegir?
2: Bueno, jo volia dir que si hi ha alguna empresa que realment, havent sentit tot això del Tech Hub, li interessa fer proves o venir a visitar el Tech Hub, només cal que ens posi en contacte amb el servei d'empresa, empresa@manlleu.cat, o trucant al telèfon de l'OPE 938515022. I nosaltres, sí, recolliríem aquesta necessitat i li donaríem resposta.
0: Molt bé. Del Tech Hub hem de seguir parlant, perquè...
1: Sí, o sigui, ens han quedat molts temes.
0: Clar, t'anava a dir, perquè no n'havíem parlat mai, ara hem fet aquí un apunt, però encara hi ha moltes coses, i com diem, això acaba tocant, és això, no?, com la tecnologia acaba tocant molts àmbits de Manlleu, en general, per dir-ho així, i per tant jo crec que podem anar parlant de diferents projectes i tot plegat. Ara ens quedem amb aquesta idea, el dia dijous,
2: dos. Bé,
0: dos de juliol, 11, aquesta xerrada, aquesta jornada
2: de les aplicacions pràctiques.
0: Adreçada a petites i mitjanes empreses, que la gent s'apunti.
1: Molt, molt interessant. Sí.
0: Que pot ser interessant. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins la pròxima.
1: Vinga.

aquí finalitza aquest últim capítol de la temporada d'Opectiva, el programa de l'OP Manlleu. Ens trobareu a l'edifici Can Puget i al Lab Manlleu. El nostre telèfon és el 93 851 50 22 i el nostre correu op@manlleu.cat. Es podeu seguir llegint cada setmana el diari de Manlleu i el ter.net i trobar tota l'actualitat al web manlleu.cat/op. Gràcies a Ràdio Manlleu i a tothom que ens ha acompanyat avui per fer possible el programa. Bona tarda de dijous i fins al setembre.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres,